coses el que passarà, els designis del meu futur. Gosaria demanar-te, però, que en fer-ho empressis una d'aquestes llengües forànies, de manera que no entengués ni una sola paraula d'allò que em diràs.